0: Sua dose diária de boa música.
1: Rede de Rádios. Só aqui.
2: Tá na rede. Tá de boa. Tá de boa.